0: 12 y 38 minutos y en Hoy por Hoy Valencia nos preguntamos hoy pues cómo va a empezar y cómo será el curso escolar 26-27. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo acabó con una huelga indefinida histórica. Varios meses, además, llevaban ya mucho tiempo los sindicatos pidiendo sentarse a negociar. Las organizaciones sindicales finalmente cumplieron sus advertencias y el pasado 11 de mayo comenzaba una huelga indefinida histórica que se prolongó hasta el viernes 12 de junio, 24 días laborables. Prácticamente todos los días se sucedieron protestas, concentraciones y manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias. José Viblasco, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jessica, y sus reivindicaciones eran diversas, no únicamente un aumento del salario para compensar la pérdida del poder adquisitivo, sino también una mejora de las infraestructuras, reducción de la burocracia, bajada de las ratios, la sustitución de la actual ley de libertad educativa por otra, defendían que defendiera el valenciano, y también un aumento de las plantillas, reivindicaban. De esta manera lo explicaban unos profesores de Xàtiva.
2: Bueno, motius sobren, però per a nosaltres, que som formació professional, el principal és la retallada d'hores de 30 a 25 hores, però les infraestructures continuen sent, no sé com dir-ho, potser denigrants, velles.
3: Per tant, a la vaga indefinida fins que se solucioni.
4: Per les ràtios, per la inclusió, per muntonades de burocràcia que ens fan fer i per la llengua.
5: Som d'informàtica i estem treballant en material de la dècada passada.
2: En educació no es pot retallar. L'educació no és una despesa. L'educació és una inversió de futur.
1: Las primeras jornadas, Jessica, tuvieron un seguimiento histórico. Los sindicatos lo cifraron en un 90%, mientras que la Generalitat en un 50%. Lo cierto es que mientras avanzaban los días, la cifra de profesoras y profesores en paro fue disminuyendo, aunque sí hubo una jornada multitudinaria, esa fue la del viernes 15 de mayo. Cuando las calles de Valencia fueron invadidas por una auténtica marea verde en la que fue una manifestación, como decíamos, histórica. Delegación del Gobierno la cifró en 35.000 participantes. La cabecera, recordaremos, se unió a la cola de la protesta. Y al mismo tiempo, los sindicatos se sentaron a negociar con la Consellería de Educación, aunque desde el principio las posiciones estuvieron muy alejadas. El departamento que dirige Carmen Ortí insistió en reiteradas ocasiones en que buena parte de las reivindicaciones planteadas eran inviables para la Generalitat Valenciana. Finalmente, solo se alcanzó un acuerdo en materia retributiva con los sindicatos AMPE y CESIF. Hasta entonces había prevalecido la unidad sindical, pero la aceptación de esta subida salarial de unos 200 euros mensuales acabó provocando la ruptura de ese frente común. Escuchamos a José Seco y Marc Candela.
6: Creo que los radicalismos siempre son malos y lo que aquí hemos hecho ha sido conseguir una subida salarial de 200 euros que en ninguna comunidad autónoma se ha conseguido.
7: Juguen a dividir, que es el que están haciendo, obviamente complica... Complica y mol la voluntad, suposada voluntad que tenen d'arribar a un acord.
1: Escuchábamos a José Seco del CESIF y Marc Candela, con el que más tarde hablaremos del STEP, el sindicato mayoritario. Y además, la consellera de Educación, Carmen Ortí, llegó a dejar caer que se trataba de una protesta política por parte de algunos sindicatos. La escuchamos, si te parece.
8: Y això ens fa sospitar d'una vaga amb un component polític gran y amb el rerefons de les eleccions sindicals de desembre.
1: Y tras esos 24 días laborables de paro, la huelga se interrumpió el 12 de junio, un mes de protestas, manifestaciones sin prácticamente ningún incidente, excepto uno que empañó toda una movilización histórica.
9: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
1: Hablo del fuerte empujón de un policía nacional a una profesora jubilada de 68 años a las puertas de la Consellería de Educación. La víctima, recordaremos, presentó una denuncia y el agente ha sido imputado, está siendo investigado. Así que este es un poco el resumen de ese mes histórico de reivindicaciones en la educación.
0: Bueno, pues José, muchísimas gracias por ese resumen.
1: A ti, Jessica.
0: Vamos a hablar ahora con Marc Candelas, el portavoz del Sindicato de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, el sindicato mayoritario en la educación. Está con nosotros en directo en Hoy por Hoy Valencia. Marc, ¿qué tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies també per estar amb nosaltres. Anirem per parts, perquè són moltes les reivindicacions, ho hem repassat. No només estava el salari, que també estava damunt la taula, però recordem que no només era una de les reivindicacions, però així a grans trets, la consellera ha dit este cap de setmana en una entrevista que no baralla un altre inici de curs que no siga el normal. Però, Marc, serà normal este inici de curs?
10: A veure, precisament avui publicarem un calendari de mobilitzacions o unes propostes de mobilitzacions i la primera serà el 12 de setembre. El 12 de setembre, que és dissabte, ja estem planificant convocar manifestacions en les grans capitals del País Valencià i ho fem un dissabte també perquè pugui participar tota la comunitat educativa, no només el professorat, perquè de moment no estem en un marc de recuperar la vaga i per això anirem fent aquest tipus d'accions més a poc també i perquè el mes de setembre sempre és un mes també d'inici, no? I de començar i també hi ha un 20-30% de la plantilla que canvia de centre, per tant, però bueno, la idea és començar el 12 amb aquestes manifestacions perquè la lluita continua, efectivament.
0: Marc, de moment dius que reprendre la vaga no està damunt la taula.
10: No, la idea era suspendre la vaga. Estem continuant negociant ara en juliol, però no estem avançant pràcticament en cap dels apartats o dels temes que queden pendents. I també hem fet un procés d'assemblees i de consultes i de moment la idea és doncs això, el mes de setembre dedicar-lo a arrencar el curs reforçar les assemblees i que estan pràcticament cada centre del País Valencià i a partir d'ahí anar també veient com respon la conselleria, a veure si mos sentem ja definitivament a tancar més acords. I en qualsevol moment, quan el professorat també ens diga, podem reprendre aquesta vaga indefinida o qualsevol altre model de mobilització.
0: Sí, perquè damunt la taula teníeu també altres mesures, no? de pressió. De moment dius que ja s'anuncia aquest 12 de setembre i sa manifestació a les distintes ciutats del País Valencià, però quines altres mesures estan damunt la taula que es podien dur endavant a banda també d'aquesta vaga que de moment no reprendrà?
10: Sí, hi ha un poc de tot, Vull dir, ja també... Bueno, des de també que en cada comarca també se facin accions de qualsevol tipus, concentracions o qualsevol tipus de mobilització. També accions tipus, com ha passat estos dies o com està passant, d'anar als actes públics o als polítics per continuar manifestant que estem en lluita i que no hem aconseguit el 100% de les nostres reivindicacions. I també altre tipus d'accions, com és el compliment estricte de l'horari del professorat, perquè dediquem moltíssimes hores fora del nostre horari a acabar de preparar la faena o d'atendre les famílies o de qualsevol altre tipus d'activitat

0: per aquest tipus de... I n'hi ha moltes més, eh? Tenim una bateria de propostes sí. que anirem fent públic segurament avui i que després ja s'hauran pues, d'anar desenvolupant durant el curs. Uh-huh. Val?
1: Quan va començar la protesta hi havia una unitat sindical, ja ha recordat el nostre company Josebi que CESIF i AMPES van despenxar, no?, i van acceptar ese acord salarial. Ara, en este nou curs i amb aquestes mesures, hi ha aquesta unitat sindical o aquests dos sindicats s'han quedat despenxats definitivament?
0: S'han quedat despenjats. De fet, CESIF, que era un dels sindicats que sí que va convocar la vaga indefinida, perquè AMPE no la va convocar, es va sumar, però no la va convocar, CESIF mateixa ja l'ha desconvocat, vull dir, per tant, ja s'ha despenjat. I òbviament, s'ha despenjat de qualsevol altre tipus de mobilització. Jo crec que pense que van firmar massa prompte, que s'haurien d'haver esperat una mica més, perquè el moviment encara estava en el carrer. La gent, que ja sabeu també que van fer unes quantes consultes al professorat, en cap cas ha avalat aquest correu tributiu, i això ho sabien, AMPE i CESIF, i així tot van signar. Per tant, entenem que ho han fet des que n'és la voluntat del majoritari del professorat, i pense que, bueno, que pagaran les conseqüències. Però bé, ja s'han despenjat, i per tant, quedem la resta de sindicats sí. que estem ahí, i que a més som els majoritaris i per tant continuarem la lluita.
1: Marc, el pregunte i esa acusació que us rebu per part de conselleria en reiterades ocasions, fins i tot ara mateixa, també esta vaga té un component polític, mirant ja les eleccions autonòmiques de cara a l'any que ve o fins i tot les eleccions sindicals que estan abans?
0: No, a veure, si haguérem pensat en les eleccions, segurament ens haguérem esperat ara a setembre a començar la mobilització, perquè les eleccions autonòmiques són en maig i les eleccions sindicals són en desembre. A banda, aquesta mobilització continua la primera vaga que li van convocar a este govern del Partit Popular amb el suport de Vox, que és la del 24, la de maig del 24, en la qual, a banda dels temes que també estan reivindicant ara, hi havia era quan es va publicar l'esborrany de la llei, la mal anomenada llei de llibertat educativa. I en aquest moment ja van convocar aquesta vaga en maig del 24, per tant, aquesta és una continuació. Han passat moltes coses enmig, vull dir, en el curs entre el 24 i el 26. En el 25 va passar lo de la retallada de plantilles, inclús incomplint autos del Tribunal Superior de Justícia per aplicar aquestes plantilles que havien retallat, que no les van aplicar al final. Vull dir que han passat moltes coses que va motivar que este curs també iniciarem aquesta mobilització, perquè a diferència del Botànic, que també se considera, parla molt d'això, este govern s'ha dedicat a retallar, a imposar aquesta llei que no volem, a fer el districte únic, que també l'únic que afavoreix és la concertada, etcètera, etcètera. Estan aplicant unes polítiques de desmantellament dels serveis públics i per això aquesta reacció tan forta també del professor, perquè tot el món ho està veient.
1: Marc, va haver un acord quan la qüestió burocràtica, no? Però ara mateixa on estan els punts de desacord?
0: Bé, excepte la burocràcia, que sí que l'hem signat, la majoria sindical. La resta de temes nosaltres considerem que encara estan oberts. De fet, inclús el retributiu que està signat i que la consellera no vol reobrir-lo, però nosaltres estan tots els temes oberts, tant el de retributiu, el de ràtios, que demà anem a continuar negociant, el d'inclusió educativa, el de plantilles, el de formació professional, estan tota la resta de temes continuen oberts, i perquè no hem assolit els objectius que ens plantejàvem i tampoc compten amb l'aval de la majoria del professorat. Per tant, la nostra idea és això, continuar treballant per a tancar acords satisfactoris.
1: Des de conselleria s'insistís que aquest plantejament, per exemple, quan les ràtios és inassumible, impossible d'aconseguir.
0: Amb voluntat política es pot aconseguir tot. Vull dir, sabem que baixar les ràtios no és baixar les ràtios i ja està, sinó que has de garantir que hi ha suficients places públiques en el sistema educatiu com per a absorbir tota aquesta baixa de ràtios. I això significa infraestructures i significa plantilles, també. Per tant, ja dic, amb voluntat es pot aconseguir. Ja el Botànic, precisament, el que va fer va ser també baixar les ràtios que el govern del PP estatal havia pujat de manera molt forta, no? I amb voluntat s'aconsegueixen les coses. Vull dir, ahí estem.
1: Marc, una última qüestió. Deies que demà hi ha una reunió d'una mesa concretament convocada. Hi ha més reunions convocades abans del setembre?
0: Fins ara, o sigui, ja fora de la... De

0: després de la vaga o de la suspensió de la vaga, hem negociat infraestructures, hem negociat inclusió educativa, hem negociat plantilles i demà negociem les ràtios. Val? Faltaria formació professional i nosaltres, ja dic, volem reobrir el tema retributiu. Uh-huh. Ja dic, estem tenint pocs avanços, no sé què passarà si ens convocan a més meses esta setmana que ve o inclús en agost, però hi estarem i continuarem apretant per a assolir aquestes millores. A partir d'allà veurem com respon la conselleria.
1: Bueno, pues, tant de bo tinguem notícia d'aquestes reunions i que avancen satisfactòriament pel bé de tots, no? I pel bé de l'educació pública. Marc Candela, portaveu de l'ESTE, gràcies per estar amb nosaltres en Noi Por Hoy València.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
1: Tenemos ahora también comunicación en directo con Vicent Gumbau, que es el presidente de la Confederación de Familias, Gonzalo Anaya, porque bueno, pues una parte importante, evidentemente, de la comunidad educativa son el alumnado y sus familias. Vicent, ¿qué tal?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Ara de seguida te pregunte per el tema de l'educació, però volia fer un incís precisament, crec que eres de la Vall d'Uixó, eres una de les persones confinades al poble per l'incendi, però a més amb familiars molt directes, no?, d'un dels municipis també. No sé si confinats o desallotjats.
2: En principi la Vall estava confinada, en algunes parts ja estaven desallotjades, però jo, per sort, però d'alguna manera, estic desplaçat a Moncofa. Tinc un departament de platja de Moncofa i estic així. El meu pare i la meva germana sí que són de Vilavella, que sí, allí sí que hem sigut tota la població completament desallotjada. Uh-huh. I estem així tots intentant amoldar-nos un poc a la situació que tenim en aquest moment.
1: Suposo que l'esteu seguint amb moltíssima preocupació. T'agraïm que ens hagis esperat a parlar d'això, però no estàs en la millor situació, eh?
2: No, la veritat és que un dia fa moment acaba de passar per allí i el paisatge és aterrador.
1: Clar. Bueno, Vicent, doncs, t'agraïm que ens atengues només uns minuts, volem destorbar-te i després a allò també més important, però jo el volia preguntar des de la Confederació Gonzalo Anaya com veieu i què espereu d'aquest inici de curs, que ja pel que sabem ja acabem de parlar amb Marc Candela, normal, com vol la consellera, no va ser.
2: Què esperem? Pues esperem, home, sobretot intentar, que va ser difícil i arrencar un inici de curs normal. Va ser molt difícil pel tema de les negociacions encara que estan en marxa. Ens agradaria començar un curs amb la normalitat, però no va poder ser. No va poder ser perquè a hores d'ara no es veu, com he dit, es pot escoltar els últims minuts de Marc, que no n'hi ha una prop a ell. Si les dos parts no volen, ni conselleries tampoc, un poc reacció a tindre una prop a ell.
1: Des de la Confederació doneu suport a les reivindicacions dels sindicats majoritaris?
2: Sempre ho hem fet, des del primer moment sempre ho hem fet. De fet, vam tenir una reunió en plena vaga en la consellera. Sí. Hem estat sempre en manifestacions, tant unitàries com provincials. Hem estat recolzant-nos en qualsevol moment, hem fet accions en cada centre que hem pogut.
1: Sí, la vaga és sens dubte la mesura, diguem, més dura, no? Hi ha hagut 24 dies laborables en què s'ha fet vaga a les escoles i instituts públics. Diu, de moment, Marc, que s'espera no reprendre en setembre, però sí algun altre tipus de mesures, no? Què és el que més vos preocupa des de la Confederació que es puga dur a terme d'aquestes reivindicacions?
2: Es preocupa tot realment. Lo que sí que volem és tot el que es demana, sobretot el tema d'infraestructures. Tenim unes infraestructures que estan abandonades, pràcticament. Tenim ahir els nostres fills i filles en unes estructures, en molts casos, que estan caent-se, no tenen ninguna classe de manteniment. A part del tema que hem parlat sempre i portem molt de temps ficant pressió, el tema de les climatitzacions de les aules, sí. Tant per a hivern com per a calor, perquè n'hi ha escoles que tenen unes calderes de fa 50 anys. Això no es pot tolerar. I ara en estiu el que es pot és tindre 35 graus dins d'una mateixa aula.
1: De fet, recentment fa només uns dies anunciava ese pla per a la climatització, ho diré, dels centres educatius fins que se facin aquestes inversions més a llarg termini, però s'anunciava fa com un parell de setmanes a les portes ja pràcticament a un mes i mig de l'inici de les classes. S'arribarà a temps, cregueu vosaltres?
2: Sí, parlo en un tema de climatización, ¿no?
1: Sí.
2: Si el auto esta última parte es ese tocar el EduClima, que digo en ellos, ¿vale? Que vindrá en un futuro, porque el 7 millones estos que han repartit, que no saben cómo se han repartit, al centro educativo, no hacen res en mis escoles. Una clase, una escuela en 5.000 euros, no puedo hacer absolutamente res. Anar a lo més bàsic, que són ventiladors o són aparells d'aire acondicionats portàtils, no fa res això en un aula.
1: Ventiladors amb les temperatures que tenim, clar, perdó, disculpa, continua, Vicent.
2: A més, tampoc posar, per exemple, un aire acondicionat portàtil en cada aula sense saber com està la instal·lació elèctrica, perquè és un gran perill, perquè podem malament arribar a cremar la instal·lació. Nosaltres no som experts, s'haurà tingut que fer un estudi centre per centre.
1: Doncs ens quedem ja sense pràcticament temps. Vicent, agraïm que ens hagis atès la telefonada, donada la situació més personal en la que estàs ara mateixa, com ha afectat també per aquests incendis. Tant de bo ens puguem donar bones notícies al respecte de l'evolució de les flames. Gràcies per estar amb nosaltres i estarem pendents també de tot el que decidiu des de la Confederació al respecte de totes aquestes mesures reivindicatives. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adéu, bon dia.
2: Adéu.

0: Valencia. Cadena Ser.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención.